ignorisi aquell que es va ser m'infidels. Vorim aquí del Zahrume o la Liz. Jo més menat que el vent de Jalit. Em perimeixen i es vendrà un niu.